0: nit de Sant Joan, a Palma Nova, amb Melodia FM i l'Ajuntament de Calvià.
1: Información deportiva, Paco Muñoz, buenos días.
2: Buenos días. El Real Mallorca y Martín de Micheli siguen sin resolver

0: Italia en el plato, frente al mar.
1: Escolta, m'han dit que cerques un cotxe.
2: T'han dit bé, idò.
1: Has de cridar a Ford Inca.
2: Què vol dir cridar?
1: Del 17 al 19 de juny hi ha vendes privades en cotxes nous i d'ocasió, amb un preu que fa riure i un any de seguro gratis. Crides, demanes una cita i ja està, cotxe nou.
2: Et seguro gratis?
1: Sí, però espavila, que ja no en faran més d'aquestes.
0: Del 17 al 19 de juny, vendes privades a Ford Inca.
3: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
4: Cuidar a la persona es un valor CEU. Apuesta por un grado sanitario en el Centro Universitario Beato Luis Belda y estudia tu carrera en Enfermería o Psicología con un enfoque humanista, cercano y profesional. Formación práctica desde el primer día y experiencia clínica en Juaneda Hospitales, líder asistencial en Baleares. Reserva tu plaza en beatoluisbelda.es.
5: No te acuerdes de las goteras cuando llueve. Cuida tu tejado con tejadospalma.com.
6: Link & Co. ya está en Mallorca. Descubre una nueva forma de conducir con tecnología punta, autonomías líderes y precios imbatibles. Visita las nuevas instalaciones en Autovidal, Gran Vía Sima 24, junto a Volvo. Y prueba toda la gama, 01, 02 y 08. Reserva tu prueba de conducción. Link & Co. es wonderful.
7: Onda Cero Mallorca, 95.1, 94.3 y 92.7.

0: Alex Fomento, que va a dirigir al equipo en Primera FEP. La 1:43.
1: Más de uno Mallorca. Deportes. Paco Muñoz.
2: ¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
3: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de junio desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
4: Skoda. Motor Insular. Tu concesionario oficial Skoda en el polígono de Manacor junto a ITV.
5: ¿Lo has oído? Eso es el verano llamando a tu puerta. El Summer Splash Experience llega al Centro Comercial Alcampo Mallorca. La fiesta de la espuma de color más divertida. Juegos de agua, castillos hinchables, fotocall. El próximo 24 de junio, de las 5 a las 8 de la tarde, a mojarse, familias. En el Centro Comercial Alcampo Mallorca.
6: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7.
0: La 1:44, sobre el entrenador no hay novedades en el Real Mallorca. De Michelis oficialmente sigue siendo entrenador, aunque está claro, parece evidente que va a ser el técnico del Leistim. Y el Mallorca pues no se pronuncia, y con perfiles bajos de entrenadores que circulan como posibles sustitutos. Que si Calleja, que si Carrión, que si Luis García, en definitiva. A mí me gusta, por ejemplo, entre estos, preferiría mucho más a Veljko Paunovic. Saludo al presidente del Moyen mallorquinista. Bueno, y Aguirre y Toni Amor ganando con México, al que no quiso Alfonso ni Ortiz. Sebastián Olivé, bones.
7: Hola, molt bones, Paco. Què tal?
0: Bueno, un altre comunicat. Que contundent, ja basta. Seguim amb el silenci. Muricci a Turquia, Maffeo a Grècia, tema entrenador a l'aire... I, per cert, pel que fa a la meva part, t'agradaria que haguéssiu fet menció en el que va passar amb en De Michelis, que ja no l'he hagut donar més voltes, però que t'agradaria que vos hagueu fet ressò en aquest comunicat.
7: Hombre, gràcies, és el mínim que podríem fer, perquè mos pareix una falta d'educació, una falta de respecte, i bé, i hi ha més qualificatiu que no... Tampoc m'agradaria donar-lo ara. Gràcies, Paco.
0: Bueno, ja basta, no? Però és que què més se pot fer? Perquè sou molt clars amb el comunicat, però ells segueixen anant a la seva.
7: Sí, és així. Potser entre tot el mallorquí me s'hauria passat ja d'una vegada a secció, no? Perquè això ja comença a ser lamentable. Mira, estem a dia de nou, i mira com estem. De Michelis no se sap res, perquè sabre se sap, no? El que sorprensi de més, de que sí, que ja és allà a Alemanya, que el fitxaran, però no ha res fet.
0: Bueno, dimarts era a Palma. Dimarts... a Mallorca.
7: Sí, amb mal record.
0: Sí, sí, per això dic que... després, una altra qüestió, que era també el motiu de la cridada. M'arriba la notícia, la confirmació, de que el Girona, que té un camp més petit que Somos, ha rebaixat el preu dels abonos, tot tipus de abono, en el 50%. Jo sé que tu fa un dia, m'adés, me xerraus d'un 30, te canvia... Bueno, i de fet, ahir a la Unió de Penya va passar una proposta per escrit en Alfonso Díaz de que rebaixi un 30%. T'apareix bé o vista el que ha fet el Girona inclús s'hauria d'augmentar el percentatge?
7: Jo t'ho diré una cosa clara. Fa ja un temps, quan t'ho has dit, ja te vaig dir un 30, una setmana ja te vaig dir un 30, que no hauria sigut normal, però ha vist com va el rumb de l'equip, així com va el rumb del mallorquinisme ara, que xerres amb un, xerres amb l'altre. Xerrar amb gent, Paco, que fa 20 o 25 anys o 30 que aquest soci... i que te diu, jo no me faré soci. Aprenem de pensar. Jo no vull saber res. Llavors això és un problema molt gros que tens. Que tenim, és un problema molt gros. Per tant, jo aquí públicament dic, jo, el que hauríem de fer, per part meva, farà ja el que algú vull, com sempre, el que hauríem de fer és el 50%, per tornar a enganxar un poc aquesta afició.
0: El 50 com el Girona, amb una diferència, que el camp... és més gran i té només marge.
7: Exactament, així ompliren més, feu un 50% d'una vegada. Què se pensa? Que ara baixarà un 10% i ompliran els camps?
0: No, baixarà un 30%, que és el que li ha passat per escrit, segurament, no sé, suposa.

0: però jo també dic que si el Girona fa un 50, per què el Mallorca no pot fer un 40 o un 50?
1: A lo millor també de fer molt maquilla encertada, de trasera, no ho sé.
0: Bueno, anem a esperar, però estic amb tu. El desànim, la tristor, és evident, i així estem.
1: És terrible. I nosaltres, aquesta reunió, pues, nosaltres si ens hem de reunir, ja ho diu claríssim, la carta que van treure. I si ens hem de reunir, és per sortir d'allà. Si fas una reunió, ha de ser sèrio i sortir en coses sèries i en temes arreglats. No pots sortir amb una bossa plena de fum.
0: És que el que jo crec que ha passat, que en el final, pel sentiment que se li té en el club, la gent renovarà el seu carnet, es faran socis, però que no serà per ells, i ells després diran que, mira, la gent està en nosaltres. No, la gent està amb el Mallorca, no amb vosaltres.
1: La gent renovarà per l'escut, per mallorquinisme i per el que estima aquest equip.
0: Molt bé, Sebastià, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, una ferrada.
0: Pues así están las cosas, y le recuerdo a Alfonso Díaz que en esta sintonía en febrero se comprometió públicamente a dar la cara y a atender la petición que le pudiese realizar cuando finalizase la temporada. Alfonso, me quedo sin tiempo, lo haré como corresponda, pero me gustaría tener la final de temporada o a principio del nuevo curso.
2: Cuando quieras, sabes que siempre que me has pedido, aquí estoy.
0: Pues a ver si es así. Por el momento no es así, y si así se lo decimos y se lo contamos a nuestros oyentes, Héctor Martín, director de comunicación. Hasta luego, que pasen buen fin de semana.
3: Y así se lo hemos contado, aunque seguiremos contando noticias enseguida. Ahora, actualidad de Baleares que llega. Nosotros nos vamos de finde, bueno, algunos, no todos, y además estaremos pendientes de la radio y, por supuesto, teniendo voz, como no. Buen fin de semana. Adiós.
4: Onda Cero, tu radio.